0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Aquí se la secretaria.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Humboldt.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
4: Radio Humboldt.it. L'Humboldt ha tempo di musica.